0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: Que l'abril no ens faci cap pena, que per fer roses de la sang no cal que siguem drac ni princeses.

0: totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.
1: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia...

0: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: El més natural, a gossos i felins, els encanta Ounat.
1: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Marta!
4: Corre Neta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
3: Marta,
4: Marta, la nova cançó de Corre Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
5: Els 40.cat.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
2: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
3: increíble.
2: Pletórico.
3: Patata.
2: ¿Eh?
3: La oferta de... esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
2: Y la pechuga de pollo pack familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Rodi Motor Services. Motor de confianza... patrocina el trànsit.
5: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui, dilluns, destacant que tenim un tall per manifestacions a la Meridiana de Barcelona. Més enllà d'aquest tall, hem de recordar que també continuem amb 3 accidents actius. El primer ha estat durant aquesta matinada a la A2 a l'altura d'entre Castellolí i el Bruc en direcció Lleida, que provoca menys d'un quilòmetre de retencions. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Vilablareix i Sant Gregori en direcció Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però si punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més, a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: Es ocupem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de ser.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
18: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: d'octubre a matarocamina.cat.
1: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
0: Amb el suport de Mataró Park.
2: Mamma Mía, el musical, llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
3: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quin et quedaries?
4: I qui ha dit que n'hagi de triar només un? Aquadis Múnich, pensant igual. BMW, Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Aquadis Múnich, per què triar?
5: Casa teva, la teva llar, on fas la teva vida. Tu tens un espai i a Catalònia Ceràmic tenim mil idees per compartir amb tu. Catalònia Ceràmic és líder en materials per a la construcció.
6: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
7: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
8: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
9: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
10: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Molt bon dia, són les 10 del matí. Arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40. Aquest any d'allà per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Estàs a viure la Mercè, les festes de la Mercè, amb els 40, que va ser increïble, increïble. Mare meva, i la Matxuca. Saxeni, amb un tros de notícia que ens van donar l'exclusiva a sobre de l'escenari. Miqui Núñez, formidable. Nil Moliner, brutal, brutal. I Buhos, la gran final de la festa, va ser màgic, eh? Va ser màgic. Moltíssimes gràcies a tothom que va assistir als 40 Poble Mercè el passat divendres a la platja del Bogatell. Fantàstic! Escolta'm, avui parlem de calarons. Sí, sí, avui parlem de calarons. Quina ha estat la quantitat més gran de diners que has perdut o que t'has gastat en una cosa absurda? Volem quantitats de diners que ens facin caure de la cadira, eh? Vull dir, coses grosses que has dit, mare meva, mare meva. O, escolta'm, no falta que siguis tu, eh? Pot ser algú que coneguis i no falta ni noms, tampoc. Ens ho pots explicar a través de nota d'àudio al 620-92-41-33. Envia'ns el teu àudio al 620-92-41-33. El nostre WhatsApp, que ja està obert per tu, eh? Parlem de calarons. Quina ha estat la quantitat més gran de diners que has perdut o t'has gastat en una cosa absurda, que no valia per res? Explica'ns-ho, va. 620 92 41 33.
1: Cafè calent i èxits. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
0: Ara per aquí arriba la Karol G, Judeline i Rusowski. Això és un fenomen que s'anomena, per cert, Baby Wow.

0: amb qui estaràs? Aquí estava la col·laboració que han fet els Ginestar al costat del Nil Moliner. Increïble, eh? Increïble que bé que sona això. Ara mateix un minut per sobre d'un quart d'onze. Avui estem parlant de calarons. T'han robat mai una quantitat de diners increïble? Quants diners et van robar? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp al 620-92-41-33. 620-92-41-33. Hola, bon dia!
1: Hola, chicos. Pues yo perdí 3.000 euros.
0: ¡Guau!
1: Me lo dejé encima del capó de un coche, de mi coche. Fui a montar a los niños, lo dejé para atarlo. Y cuando lo até, me monté en el coche y me fui. Y cuando llegué al trabajo, me di cuenta que me había dejado el sobre encima del capó. Y claro, cuando salí a la calle, pues se perdió el sobre. Espero que el que lo encontrara le hiciera falta, la verdad, porque menudo más rato pasé.
0: Ja m'ho puc imaginar. Mare meva, quants diners, eh? Per un oblit, eh? Per descuidar-se i dir, mare meva. Molt bé, estem parlant de calarons. Estem parlant de quants diners has gastat en una cosa que no valia la pena. O, per exemple, quina és la major quantitat de diners que has perdut per culpa d'una aposta o una estafa? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620 92 41 33. Hola, bon dia.
2: Hola, Cris. Hola, Gallo. Pues la mayor cantidad de dinero que he perdido fue el día de mi boda. Desconozco la cantidad que fue, porque me dieron 3 sobres, los guardé en la americana y desaparecieron.
0: ¡Wala! Déu-n'hi-do. El que no queda clar si va perdre l'americana, si a l'americana després ja no hi eren. Déu-n'hi-do. Els diners del casament, eh? En definitiva. Ens pots explicar la teva història a través del 620 92 41 33. Avui estem parlant de calarons, de diners. Ara arriba per aquí Maluma, Shakira i aquesta batxata que està arrasant i que s'anomena Agua.
3: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: A Help de Santa Lucía podràs dedicar aquest moment a aquella persona que sempre ha estat aquí per a tu, ajudant-te quan més ho necessites. Ens pots enviar un àudio per dedicar-hi unes paraules al nostre WhatsApp, al 620-9241-33, com ha fet aquesta persona.
1: Pues yo le agradezco a mi pareja, Miguel, que hoy hacemos 19 años juntos y ojalá sean muchos más, porque eres mi amigo, mi compañero de vida y espero estar siempre contigo. Te quiero. Muchas gracias, los 40.
0: Oh, y no es bonic, no es bonic. Me encanta.
2: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Molt bé, dediquem aquest espai... I a més, regalem aquesta cançó. La nova de l'Aitana, als 40, es diu Conexión Psíquica. Jo crec que ideal, ideal amb aquest missatge. Sí o no? Diuen sí, sí, sí, sí. Que bonic és l'amor!

0: I no és bonic sentir-se acompanyat, saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Café, música i bon rotllo. Anda ya, Catalunya.

als 40. Els 40, tots els èxits. Cafè, música i bon rotllo. Han d'allà Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre. I demà, Han d'allà et regala 1.500 euros. El programa líder de la ràdio musical.

0: Confirmadíssim que serà els 40 Music Awards 2026. Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Avui estàvem preguntant a través del nostre WhatsApp al 620-92-41-33 en què has perdut molts diners. O sigui, quina ha estat la quantitat més gran de diners que has perdut o en quina cosa absurda t'has gastat moltíssims diners a través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. Hola, bon dia.
1: Buenos días, andalleros y andalleras.
0: Bon dia, bon dia.
1: Mi anécdota fue en unas vacaciones con mi familia, que nos fuimos a Andorra a pasar unos días. Y cuando volvíamos de regreso y estábamos ya en el aeropuerto, pasamos el control. Y nada, tanto fue lo que quisimos apurar allí que al final se nos escapó el avión en las narices. Y nada, tuvimos que volver a salir del control, preguntar en todas las compañías y al final dormir en el aeropuerto hasta el día siguiente, con los gastos que corresponde. Buenos días, saludos.
0: No, que consti que no és l'únic que li ha passat això, eh? A mi m'ha passat, també. Mare meva. Més missatges que ens arriben al 620-92-41-33. Bon dia.
2: Hola, buenos días, andalleros.
0: Bon dia.
2: Yo no soy la que compra, es mi suegra y su amiga, que se van a unas reuniones que hacen en los hoteles, las invitan a comer y luego pues les venden producto. Pues su última adquisición fue una máquina de presoterapia valorada en 3.000 euros.
0: ¡Guau!
2: Que la compraron a pagar en cómodos plazos de no sé cuántos años con un montón de intereses y lo más gracioso es que no la usan. También han comprado bicicletas de spinning que no las usan, andadores, caminadoras, etcétera, etcétera. En fin, les gusta comprar.
0: Sí, sí, no, literalment, déu-n'hi-do, eh? Ui, amb això, eh? Perillosíssim. Mare meva, 3.000 euros. I després no fer-ho servir. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquest era el nostre WhatsApp obert, el 620-92-41-33. El tanquem, però l'obrirem demà de nou, eh? Que ens hem vist els teus missatges. Perquè volem escoltar-te. Volem que comparteixis amb nosaltres la teva història. Ara anem camí de les 11 del matí. Arriben més èxits a la teva ràdio.
3: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: I l'Anda ja hi tornarà demà. Deixo amb l'Adrià Soler i molts més èxits. I ara a la teva ràdio, les teves orelles... Aquesta que t'encanta. Abraham Mateo, Ana Mena, Quiero Decirte. Demà fem un cafè plegat, d'acord? Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. Molt bon dia.

0: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: Es ocupem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
11: 5, 6, 7, 8, valorado.
12: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
11: en España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y bizu

0: història amb aquest Hey That I Made You Love Me, la cançó més important al país, l'èxit més popular amb el treball que va publicar l'Ariana Grande a finals d'aquest estiu, el seu disc anomenat Petal. Així us saludem avui. Bon dia, bon dilluns, família.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Encara una mica pels núvols després del que va passar el divendres als 40 Poble Mercè a la platja del Bogatell. Gràcies a tots els que vau venir, que vau disfrutar també dels concerts del Nil Moliner, del Miqui Núñez, de Saxeni, de l'Aina Machuca i de Búhos. Va ser espectacular. Gràcies a tots i totes, com sempre, per fer-ho possible. Bona setmana, família.

Sí, és que al final ho tenim tot a casa. Ho tenim aquí al voltant nostre. És el que expliquen els detalls en aquesta història que es diu Era això, una de les meravelles de les últimes setmanes. I que aquesta setmana, mira, ara que estem entrant fent una mica el canvi de temps, va perfecte per recordar la bona vibra que sempre transmet l'estiu. Els 40. I al final el missatge d'aquesta cançó també pot perdurar, evidentment, en el temps, eh? També a la tardor val la pena descobrir aquest himne dels detallets. Ara mateix, un quart de 12 del matí, som als 40, tots els èxits, ara, amb Revin Lené, això es diu Love Me Not.

Elvis Crespo, la graciosa. Per cert, avui t'expliquem tot el que va passar ahir als MTV Video Music Awards a Estats Units, aquests premis que han donat premis a Madonna o Taylor Swift. T'ho expliquem tot al web, a los40.com. I també et diem una altra cosa, important amb l'artista que arriba ara, amb la Miley Cyrus, el seu nou single. Podries aconseguir un viatge fins a Los Angeles per veure-la a ella en directe. Tot això gràcies a l'Anda i al Morning Show número al país. Així que escolteu l'Anda ja cada matí i sabreu com podeu aconseguir aquest viatge a Los Angeles, a LA, per veure a Miley Cyrus en directe. Forgetting there's a world when this record is on.

Aquí están dos divas juntas. Lola Índigo i ella, Anna Mena, juntes en aquest petitó a un dels superèxits que són aquí als 40. Acabem tot just al migdia esperant la pluja. Atenció també a alertes de pluja avui, aquesta tarda, aquest vespre, bastant intenses a bona part de Catalunya. Així que, res, a veure si arriba la tardor ja. En un moment, les 12 en punt, aquí a la teva ràdio.

0: Vivim a l'indret amb més futur del món.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Barcelona, 93.9.
3: Quantes coses deixem per després?
4: Després ho faig, després canvio això.
3: Però amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i tornar-ho al teu ritme. Plazo, el teu crèdit, les teves regles. Línia de crèdit concedida a través de l'APP d'ID Finance Plazo SL1. Més informació a plazo.es.
5: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
6: Mamma Mía, el musical, llega al Teatro Tivoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
7: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
8: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
9: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
10: El ventilador a tope y tú sin dormir.
11: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizados, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
12: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
13: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
14: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena 7, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
13: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
15: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
13: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
14: Truca al 93 314 44 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
13: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
14: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: està una de les dones del moment, Shakira, amb el seu Die Die, el Burna Boy. La Shakira que continua en la seva residència a Madrid, ja ho sabeu, amb el seu Macondo, amb el seu estadi propi. Aquest cap de setmana que passar l'estrella convidada ha estat l'Alejandro Sanz. Va encantar allò de la tortura i una versió molt especial del Corazón Partido. La Shakira, imparable també al nostre país. 12 i 3 minuts, què tal, com estàs?
1: Els 40. Adrià Soler.

Aquí estan els Catarres, diumenge sense drama, una de les històries fantàstiques. Aquests que tampoc es perden cap festa major, eh? A aquesta hora, un quart d'una. Som els 40, tots els èxits, preparant l'arribada d'un dels treballs més exquisits de l'any. El porta el Camilo, artista confirmat per els 40 Music Awards. El Camilo, que està presentant en això que es diu l'Àrbol i que vindrà al Palau Sant Jordi per presentar-la en directe.

0: mira, ara farem parada per escoltar i descobrir com sona una de les noves veus del pop mundial. Aquí està ella, que es diu Adela, una artista que va començar la seva carrera en un reality show per formar part d'una de les formacions importants també de la indústria, però finalment ella va decidir emprendre el seu camí en solitari. Aquí està el primer single, això es diu Ain't in L.A.
1: El som és nou.
2: Els 40.

està Manuel Turizón, artista confirmat per la gran festa de la música d'aquest país. Els 40 Music Awards Santander 2026 a Barcelona, on apareixerà el Manuel Turizón, o també Ryan Castro, que és un altre dels confirmats aquestes últimes hores. Ja ho sabeu, tota la festa que ens espera el 20 de novembre. Encara queden moltes sorpreses per desvetllar per tot el que passi al Palau Sant Jordi i els dies previs. En un moment arribem a la una, preparats amb la cançó més important del país, amb el número a la teva ràdio i alguna de les novetats destacades de la setmana.

0: és la cançó més important al país. Ho ha aconseguit Ariana Grande, aquesta que es diu Hey, That I Made You Love Me. Així explicava la història des del seu treball Petal, un dels supervendes. Aquesta cançó que, per cert, va debutar al número 1 del Billboard Amèrica quan va sortir. I aquí Ariana Grande, ara, aquesta setmana, gaudeix d'aquesta posició d'honor. 1:03, què tal, com estàs? Matí dels èxits, som els 40. De seguida, Álvaro de Luna, Alicia Keys o també la història potent d'Aitana.
1: Els 40... Adrià Soler.

dos importants de casa nostra. Som Dani Sigs i Alice Kidd, que es diu que s'aturi el temps. Una de les bones que recuperem aquesta hora. Mira, i ara per aquí... Anem a escoltar una de les cançons que l'Aitana ha decidit que sigui el seu nou single oficial. Des del seu quarto azul, aquesta, això que és Conexión Psíquica. De fet, és una de les cançons que més es canta als seus tours. Aquesta, l'última de l'Aitana, és el nou single oficial del...

aquesta hora de tot just entrant a la recta final d'aquest matí. Penseu que ja tenim superat el matí del dilluns, que sempre és el més complicat. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa, un dels èxits brutals d'aquest any. I ara, dos amics que tornen a ajuntar-se, una que aquests dies està de gira per... Bueno, de gira, que té el seu estadi propi a Madrid, i una altra que també va publicar en col·labos. Aquí estan els dos junts, Maluma, Shakira, plegats en aquesta última que es diu Agua. I en un moment també Miley Cyrus.

Els 40, tots els èxits. Una ràdio. 40. Els 40. Aquí. Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

0: sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del40al1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem, i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Marta, vine'm a buscar.
11: Corre Neta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?

0: Rusovski i liderats per la Karol G. Amb ells comencem nova hora, nova tarda, nova setmana aquí als 40, la ràdio musical líder, després d'un pont o un cap de setmana que hem viscut un concert molt especial al nostre el divendres a la platja del Bogatell, als 40 Pop La Mercè. Gràcies per omplir tota la platja, per fer-ho possible i per animar des de la primera fins la última cançó. Som-hi, va! I va, que per aquí passarà l'Aitana amb aquesta cançó que és candidata entre la llista dels 40, la seva connexió psíquica, que trobes en el seu quarto azul i que és també de les que més es canten als seus concerts. I també passaran coses boniques amb ell, amb el Benson Boone, amb la persona que mentre es canta cançons com aquesta va fent mortals i volteretes sobre l'escenari, que és espectacular. Aquesta cançó que més recordo fa 2 anys que la va cantar als 40 Music Awards també passarà per aquí i també passarà al The Paul. Et preparo el seu En unos años del músic de Sant Quirze del Vallès, sempre amb el bon rotllo que dona les seves cançons, i amb aquesta que trobes a la posició 26 de la llista dels 40. I moltes més, com el de Kid Laroi amb el Justin Bieber, com també passarà per aquí la Maria Jaume, o ara ens anem a Colòmbia amb el Maluma i la Shakira, van entrar el dissabte a la llista dels 40 a la posició 29, amb això que s'anomena Agua. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Vinga amunt!
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

0: Holden amb el seu Love Me Like You Do, potser sona, entre altres coses, per una pel·lícula que va patar molt fort, els 50 ombres de Grey. Sonant aquí quan estem a un quart de cinc en un dilluns, tornant a la rutina per molts, després un pont de quatre dies, altres un cap de setmana, i és inevitable recordar el que vam viure el divendres a la platja del Bogatell. Amb els concerts dels 40 Poble Mercè, amb el Nil Moliner, que ho va petar, també amb el Miqui Núñez, amb el Saxeni, que a més van anunciar una aturada després d'un concert que faran d'aquí molt especial, i també amb els Buhos. I és que el que potser et va passar és el que diu aquesta cançó que arriba de la Maria Jaume. Mira, el divendres, festa, i el dissabte, drama.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: És una de les cançons de l'últim àlbum de l'artista de les Balears, el seu Santo Domingo Forever, perquè si sí, el diumenge potser et va anar bé per acabar de recuperar-te del tot i tornar amb moltes ganes, com sempre aquí, amb cançons com aquesta, també amb el Nicky Jam, Benson Boone o el Romeo Santos amb Prince Royce.

0: Els Dardos, a ritme de batxata, a ritme d'aquests dos, d'un disc conjunt que va també passar per Catalunya a l'Estadi Olímpic. I us companys, un estadi que la setmana que ve, de fet, acollirà quatre concerts d'una formació que, de fet, ahir el seu líder, el seu cantant, va portar a la selecció musical, al Piromusical de la Mercè. Et parlo d'Oques Grasses, que tenim moltes ganes, i també tenim una mica de pena per aquest comiat, perquè seran els últims concerts que farà la formació usonenca. I, de fet, el Josep Montero, que ja ha tocat, de fet, a l'Estadi Olímpic, ho va fer fa uns mesos, fa més d'un any, de fet, va ser el juliol del 2025, i ho va fer amb aquesta que arriba a continuació, també catalana, des de Sant Climent de Llobregat, l'Aitana.
1: El som és nou.
2: El som és nou.
1: Els 40.
0: Que, de fet, en el seu últim àlbum, Quarto Azul, ens porta cançons com la seva superestrella, com el seu 6 de febrero, i aquest és el seu nou senzill, la seva Connexión Psíquica, que des del dissabte és candidat entre la llista dels 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Just

0: Hi ha la vida com la música, hi ha també segones oportunitats. I és que hi ha cançons que es publiquen, no passa gran cosa amb elles, i al cap del temps, per alguna raó, exploten d'una altra manera. Passat, per exemple, amb el Dama y Vagabundo, de l'Anna Mena, que també t'ha fet molt viral arran d'uns altres covers que s'ha crescut moltíssim, i a veces se m'olvida, que ens ha quedat a tot el cap des de fa unes setmanes que no la parem d'escoltar a xarxes. I també va passar una miqueta amb aquest End of Beginning, que va publicar-la el Joe ara fa un parell d'anys, i ha sigut en aquest any amb la publicació de la darrera temporada de Stranger Things, que ha explotat moltíssim i s'ha convertit en un grandíssim èxit internacional. Si és que està clar, la vida és intentar, intentar i seguir intentant.
1: Connecta, connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I d'intentava també aquesta que recuperem de la Pink. Va ser número 1, va petar moltíssim aquest Try, perquè a la vida és equivocar-te, aixecar-te i seguir endavant. I si no, sempre tens aquí al costat els 40, la música per fer-te més lleuger dies com els avui, dies com els dilluns. Ànims, va!

0: sí, sí, que el Manuel Turizo s'apunta, que està convidat i que està confirmat. El proper 20 de novembre als 40 Music Awards també vindrà a cantar-nos alguna de les seves cançons. Potser aquest por un pendejo no sé llora, salut mi reina. Amb aquest ens acosta al punt de les 5 de la tarda, 8 minutets per arribar, i també et preparo per aquí la nova número 1 de la llista dels 40. Però abans va, una d'aquestes cançons que la posis, quan la posis saps que la gent ho donarà tot cantant-la ben fort. Un dels temes més mítics de Nena de Conte. Ai, Meneses i companyia amb el seu... Va, no t'ho dic, no cal ni que et presenti aquesta que arriba per aquí.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
1: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miki Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
2: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Barcelona, 93.9.
4: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
5: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
4: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
5: Amb el suport de Mataró Park.
6: Salut!
7: Però brindes amb aigua?
6: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
8: Salut!
9: Salut! Salut. Salut.
6: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
10: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat. Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre, a Fira Montjuïc.
11: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
12: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
13: El ventilador a tope y tú sin dormir.
14: ¡Qué calor!
13: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home, 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos.

0: Aquesta és la nova número 1 durant tota la setmana de la llista dels 40, des del dissabte a les 10 del matí, que va començar la llista, i cap a les dues ho va anunciar el Toni Aguilar al seu Hate That They Miss You Love Me. Ella és l'Ariana Grande, també. Ideal per començar, nova hora. Estem de dilluns, 28è dia del mes de setembre, ja, de forma oficial, la tardor, i una setmana que sembla que plourà bona part a Catalunya, per tant, va, ànims i molta música. Et preparo per aquí la Miley, que ens farà ballar amb el seu Bass Persuaders, que troba ja la posició 12 de la llista dels 40. Va pujar 9 el passat dissabte. I si parlem de ballar, una que ho està petant al seu propi estadi. La Shakira en porta 6 concerts dels 12 que faran total a Madrid. I amb cançons com el seu Dai Dai, que no falta, eh? I va, que també et punxaré per aquí la cançó en català destacada dels 40. Els tiets, que a més són un dels participants de la travessa VIP que s'estrena demà, eh? I moltes més que passarà, com el Leiva, com el De Paul, o ara, què et sembla, aquesta de la Robin Leno?
1: Descobreix la música. 40.

0: 40.
1: Això es diu Love Me Now, sona des de la sisena posició de la llista dels 40. Ja saps que qualsevol cosa que ens vulguis dir ho pots fer a través de les nostres xarxes. Mira, tenim TikTok, Instagram, @els40 ens trobes. També el nostre web, els40.cat, o també, si vols, a través d'@uri_mora. Va, 5 i 4 minuts, som-hi. Si va...

0: I ho diu el de Pol, els bons estius també s'acaben, com aquest del 2026, que espero que t'hagi portat moltes coses bones, que també te les porti aquesta tardor, i a l'estiu del 2027, que jo sóc dels que quan acaba un estiu ja estic pensant en el següent, i que passi ràpid, que tinguem a tenir-lo per aquí. I és que al final la vida és això, estiu, amics, bon rotllo i música. I si parlem de música, arriben ara la cançó que ens han portat els tiets aquest estiu 2026. Un estiu on també, entre altres coses, han participat a la travessa de TV3 i que sortirà demà el primer capítol, a veure quina sortida fan o com els hi va. I és que, com t'he dit, al final la vida és això.
1: Els 40, Unimora.
0: Unimora. I esperen per aquí també els Imagine Dragons o el Quevedo amb l'Elvis Crespo, amb la seva graciosa, va.

0: però...
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim a...

0: ara que ja s'ha acabat l'estiu de forma oficial aquesta tardor, potser també és un bon moment per anar a les Canàries, on és pràcticament estiu tot l'any. I si anem cap allà, doncs potser és un bon moment també per passar a La Graciosa, que és una illa poc visitada i que potser amb aquesta cançó aquest estiu ha tingut un boom del turisme. I ara seguim amb la Miley, la Miley Cyrus. Arriba amb el seu Bass Persuades, que va pujar 9 posicions a la llista del passat dissabte i ja la trobes a la posició 12.
1: El nom més nou. 40. Els 40. Let's go.

0: Que grans, els Maroon 5, amb aquest Animals, perquè sí, tots som una mica animals. I mira, parlant d'animals, no sé si tu prefereixes ser un ratolí o un lleó. O, dit d'altres maneres, no sé si prefereixes ser una cua de lleó o un cap de rata.
1: La primera i número 1, els 40.
0: De fet, així es diu aquesta cançó de la Leire Martínez, que ve molt en concordança a la seva darrera etapa amb l'Oreja de Van Gogh i també una que ha iniciat fa cosa d'un any en solitari. Tu què preferiries? Va, que arriba aquesta cançó que trobes a la posició 31 de la llista.

0: Són dos dels que més ho peten a la música urbana, el Jay Weller i el Mike Towers, junts amb la seva curiositat i per curiositat potser la que tens tu per saber el cartell sencer dels 40 Music Awards el proper 20 de novembre. De moment hem dit alguns, com per exemple l'Anna Mena, que sonava abans, juntament amb Lola Índigo, amb el seu petit Oa, però és que també vindrà l'Álvaro de Luna, també està confirmat el Ryan Castro, el passat dissabte que el vam confirmar, també el Manuel Turizo i molts més, que anirem desgranant les properes setmanes i dies. Què has de fer? Doncs molt atent, tant a l'antena dels 40 com al nostre Instagram, que és @els40. I esperar-te el dia 20 de novembre. Si tens entrada, si no, impossible, perquè sold out. Això sí, potser tenim alguna altra sorpreseta que donar-te, però com t'he dit, molt atent també a les nostres xarxes i canals habituals. Això és tot per avui, us deixo amb Carina Herrero. Jo sóc l'Obri Mora, ens tornem a escoltar demà. Adéu-siau.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Jo sóc l'Uri Mora i de nou gràcies per la nit del divendres pels 40 Poble Mercè per omplir la platja del Bogatell, per cantar totes i cadascuna de les cançons i per tornar-vos bojos i boges en amor per la música. Us deixo amb la Beyoncé. Adéu-siau i bon dilluns.

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: 40. Los 40. Todos los éxitos.

0: Mercè. Amb actuacions en directe de Búhos, d'Emil Moliner, de Sexeni, d'Aine Machuca, també de Miqui Núñez, i les actuacions, evidentment, de les sessions dels locutors dels 40. Brutal, eh?
1: Els 40.

0: Habitualment a les 8, de 8 a 9, perquè estic amb sessió de relax. I amb relaxes. Moltíssimes gràcies. Aviam si em pots posar avui dilluns la cançó Love Me Not. És la cançó que últimament estic escoltant més i que m'agrada més quan la poses a la ràdio. Moltíssimes gràcies. T'escolto des de Manresa.
1: La primera i número 1. Els 40.

0: sangrar.
1: Aquesta cançó va sonar el passat divendres a sort de l'escenari de les festes de la Mercè de Barcelona a la platja del Bogatell amb els 40. Els 40 pop la Mercè, perquè vam estar posant de música als locutors d'aquesta casa. I aquesta Tardos va ser una d'elles, clar que sí. Romeo Santos i Prince Royce, que s'acosta com a de les 9 de la nit, en aquest dilluns, amb ritmes de números 1, és el cas de la més nova de la Miley Cyrus, Miley. És brutal aquest èxit que sona ja aquí als 40. La veritat, tenia antena moradíssim i més.
2: Si és un èxit, sona als 40.
3: Let's go.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. La primera...
2: La primera...
0: I número 1. Als 40.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits.

La van tenir com a candidata oficial per entrar a llista aquesta cançó que es diu El Árbol de Camilo i ja està dins de les 40 millors gràcies a les teves votacions en el 40 en 1. Espero que estiguis bé connectada i connectat a bord des dels diferents punts de Catalunya, si estàs a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Andorra, també des de Barcelona i des de qualsevol punt a través de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. Arriba, atenció, aquesta de Camilo, que sona ja aquí, als 40.

amb Sergi Sánchez i que ara mateix la recupero aquí des de la nostra fórmula musical. Les tenim totes i arriba des del més nou d'Adela. Això és brutal. I si no, escolta, no para de pujar la llista des d'Adel 40 al 1.

0: sempre tant aquesta cançó en el seu dia que no paro de vibrar. Amb això que es diu You Are Beautiful és la cançó de James Blunt, que va ser number one també aquí a Del 40 a l'1 ja fa molts anys, eh que sí? Molts. En recetiva Sebastián Yatra i també Brou amb la cançó de Colors, que la vas descobrir aquí a Can 40 al programa de les novetats cada diumenge a les 6 de la tarda amb Sergi Sánchez. Ara, James Blunt.
1: I will never be with you.
2: És una voz.

aniria bé, però clar... Pica, pica, pica més. Ets una crac, és que sóc tan fan teva. Pica, pica, pica més.